0: És la 1:30.
1: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
0: Com esteu? Molt bon dia. Els veterinaris de les Balears reclamen ser considerats professionals sanitaris. Asseguren que en les darreres dècades les tasques i la consideració social d'aquests professionals ha canviat molt i el sector ja no es dedica exclusivament a tractar amb animals emprats amb finalitats ramaderes i agrícoles. Tot això quan el Col·legi de Veterinaris de les Balears adverteix que la taxa de suïcidi entre aquests professionals és de 4 vegades més alta que la resta de col·lectius. És la notícia amb la qual encetam el Ràdio Diari Migdia del cap de setmana d'aquest dissabte, dia 27 de juny, tot d'un ampliar amb aquesta i altres notícies. Abans, però, volem conèixer la previsió del temps per les properes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Aquest cap de setmana a les Illes Balears continuem amb temps estable i càlid. Les temperatures d'avui pugen lleugerament i es mantenen altes, especialment a la illa de Mallorca. Avui els termòmetres marcaran 36 graus a Palma, 33 a Maó, 31 a Eivissa i 29 graus a Formentera. Avui dia de sol, amb cel poc ennuvolat o clar. Bufa vent fluix amb brises al litoral. Demà diumenge, temperatures en lleuger ascens. 36 graus a Palma, 33 de Maó, 31 graus a Eivissa i 29 a Formentera. Demà també serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures mínimes marcaran 23 graus a Formentera i 21 a Palma i a Maó. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noel. Hi ha una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 27 graus a Formentera, 29 a Eivissa, 31 a Maó i 32 a Palma. Rebeu salutacions cordials de Pablo Hernández, el control tècnic, i de qui us parla, Xavi Ara. Ho dèiem en portada. Els veterinaris de les Balears reclamen ser considerats professionals sanitaris. Asseguren que en les darreres dècades les tasques i la consideració social dels veterinaris ha canviat molt i el sector ja no es dedica exclusivament a tractar amb animals emprats amb finalitats ramaderes i agrícoles. Avui dia són molts els ciutadans els que disposen d'animals de companyia a casa, un fet que, expliquen, els implica més feina a més d'una càrrega emocional afegida. De fet, el Col·legi de Veterinaris de les Illes Balears adverteix que el risc de suïcidi entre els professionals quadruplica el de la població general. Les raons? La creixent especialització que cada vegada és necessària per desenvolupar la seva feina, a més de la càrrega emocional extra que suposa fer feina amb la mort gairebé a diari. Així ho explica la vicesecretària del Col·legi de Veterinaris, Anna Sancha.
3: Nosaltres tenim el hàndicap de que tu saps que pots fer molt més per aquest animal, però que la sanitat és cara i les persones ho han de pagar. Entonces, moltes vegades diuen, bueno, pues, fins aquí, o no puc més, i això també crea fatiga per compassió. Te sents com responsable de no poder donar més degut a diferents aspectes, entre ells l'econòmic és molt important.
0: Sancha lamenta també les precàries condicions en què fan feina els professionals.
3: L'accés a la universitat és molt difícil, la carrera són 5 anys i també costa molt de treure i quan acabes entres dintre d'un mercat laboral molt precari. Som els sanitaris que menys cobrem. Estem sotmesos a moltes guàrdies, a hores, nocturnitats que no són compensades.
0: En aquest sentit, assegura que mantenir un animal de companyia és a dia d'avui molt car i per això demana que, per tal de reduir el nombre d'eutanàsies que de vegades es practiquen per la impossibilitat de pagar un tractament adequat, es redueixi l'IVA del 21% que actualment han de cobrar, que consideren de luxe. I no deixem de parlar d'animals perquè amb l'estiu ja encetat i els episodis d'altes temperatures que patim en dies com avui, les persones no som les úniques que en patim els efectes. Els animals de companyia, com els cans i els moixos, entre d'altres, també ho passen malament. Per aquest motiu, els experts demanen molta precaució als propietaris i, sobretot, evitar en la mesura d'allò possible els factors de risc, tot tenint en compte que la seva temperatura corporal normal és més elevada que la dels humans i que no disposen de mecanismes de sudoració. Així ho explica la veterinària Elena Roca.
4: Tenen 38 graus i mig de temperatura normal. Això fa que estigui molt més proper en els 40 graus, que és una temperatura ja perillosa per tenir en compte que pugui patir un cop de calor. Per tant, sentit comú, evitar les hores de calor més intenses, mantenir-los hidratats i, a ser possible, sempre amb ventilació, com faríem amb una persona, mantenir corrent d'aire.
0: També recomana no dur els cans a tallar-se els cabells, ja que aquests, explica, funcionen com una capa protectora de la calor que fa que el sol no penetri a la pell. Obrim plana de successos. Una nina de 6 anys ha estat localitzada a Kosovo, víctima presumptament d'un delicte de sostracció parental per part del seu pare. Segons informa la Guàrdia Civil, que s'ha fet càrrec de la investigació, l'home hauria ficat la seva filla dins un cotxe i varen abandonar Mallorca amb vaixell. Els agents asseguren que el progenitor hauria planejat aquesta fugida durant molt de temps, donat que va adoptar nombroses mesures de seguretat per dificultar la seva localització. Entre elles, l'home va treure un dispositiu de localització que la menor duia dins la motxilla i el va enviar per correu al Marroc amb l'objectiu d'entorpir la investigació, donat que ell va seguir una ruta diferent. A més, va canviar la seva apariència física per evitar ser identificat. Així ho explica la Guàrdia Civil de la Policia Judicial, Verónica Domingo.
5: Que no l'havia hecho, no havia sido algo de manera sin pensar, sino que l'havia estado planeando, l'havia planificado con bastante tiempo de antelación. Utilizó bastantes medios de ocultación para sacar a la niña sin que fuera grabada, sin que se le pudiera ver, sin utilizar su pasaporte ni su identificación.
0: La petita ja és a casa sana i sana i salva. I continuem en plana de successos. La Policia Nacional ha detingut una dona a Palma acusada de maltractar i tenir en condicions deplorables els seus tres fills. Segons ha explicat el cos policial en una nota, la investigació va començar el mes de maig quan la mare va dur els nins, un dels nins al metge amb un braç romput. La mare va al·legar que s'havia fet mal jugant amb els germans, però després de veure que també presentava diversos hematomes i ferides als ulls i als braços, diversos informes mèdics i del centre escolar varen determinar que les lesions haurien estat produïdes per la dona. A aquesta dona, que ja ha passat a disposició judicial, se li ha retirat la custòdia dels nins. I també la Policia Nacional ha detingut l'home que presumptament ahir migdia va intentar assaltar un comerç de la Vileta. Els fets varen tenir lloc devers les 2 del migdia, quan la policia va rebre l'avís que un home armat amb un ganivet i una pistola va intentar robar els doblers de la caixa d'una botiga d'alimentació. No va aconseguir el seu objectiu perquè la caixa registradora tenia retard, motiu pel qual va per L'home es va trinxerar a casa seva, on després de 4 hores d'actuació per part dels agents de policia va ser detingut. Es va interceptar un ganivet de cuina, però no es tenen notícies de l'alarma del foc. I un darrer punt, perquè hi ha hagut una nova arribada de pasteres a les costes de les Balears. Durant el dia d'avui han estat interceptades 5 embarcacions, amb un total de 75 persones a bord, totes elles d'origen magribí. Totes les barques han estat interceptades en aigües de Eivissa i Formentera. Amb aquestes noves arribades, el nombre de persones arribades irregularment per via marítima enguany ascendeix a les 2.588 a bord de 137 pasteres. Una i gairebé 38 minuts. Magaluf estrena avui vespre el seu nou passeig marítim, una reforma que ha costat més de 9 milions d'euros i que ofereix una renovació tant de les infraestructures com de l'oferta hotelera i de restauració. Segons explica el balde Juan Antonio Amengual, aquesta nova fita és més que un rentat de cara, ja que permetrà començar a desvincular la zona respecte del turisme d'accessos que any rere any l'han fet de protagonista. Assegura, de fet, que el mes de novembre de l'any passat el nombre d'incidències es va reduir en un 30% a la zona respecte de l'any anterior.
6: Aquesta evolució de l'ocupació de destí, sobretot de Palma Nova i Magalluf, pues ja s'ha incrementat, o sigui que ser de la desestacionalització és una realitat. El perfil del client també ha canviat. Hi ha grans hotels que han canviat el perfil de la gent jove cap a gent de famílies. Hi ha tota l'oferta dels hotels, que el 85% de l'oferta és 4 o 5 estrelles. Per tant, és molt més que un rentat de cara.
0: La inauguració tindrà lloc avui o vespre a partir de les 9:30 amb un concert de l'Orquestra Simfònica de les Balears que interpretarà bandes sonores icòniques de la història del cinema. Tot això acompanyat amb un espectacle aeri de drons. I ara vos volem contar la història d'una parella de jubilats de Palma que ha guanyat una demanda contra CaixaBank. L'Audiència de Palma ha confirmat la nul·litat dels 4 contractes de renda vitalícia d'inversió flexible, un producte financer complex que l'entitat va comercialitzar com una assegurança de vida. La sentència ja en ferm pot marcar un precedent. Va ser l'abril del 2022 quan una parella de 71 i 77 anys de Palma va contractar el que ells pensen que és una assegurança de vida amb CaixaBank. Hi van invertir 240.000 euros. euros. El Bankam, però, va comercialitzar un producte financer complex d'inversió, tot i que els documents es tracta d'una pòlissa d'assegurances. Cristina Borrallo és l'advocada que ha guanyat el cas.
7: Realment és un producte híbrid entre un producte financer i un producte d'assegurança. Llavors, el banc, tota la part de producte financer, tota la llei del mercat de valors, totes les obligacions que tenen en base en aquesta norma, la varen eludir completament. Només ho varen comercialitzar com una assegurança i, clar, una persona, com en el cas d'aquest matrimoni, que no tenia cap estudis financers, tenien estudis bàsics, se van aprofitar també d'aquesta situació i d'aquest desconeixement que tenien.
0: La sentència reconeix la simetria informativa entre l'entitat i el client. El producte es va comercialitzar sense la informació clara i comprensible sobre com funcionava i quins eren els riscos. La sentència condemna CaixaBank a reintegrar 170.000 euros més interessos als afectats. Més coses. Els pescadors de les Balears es troben immersos en la celebració del Dia de Sant Pere, el seu patró, que se celebra el proper dilluns. Avui comencen els actes de commemoració i les confraries de Palma, Solla, el Port d'Alcúdia i el Port de Pollença deixen les barques amarrades en senyal de respecte i record dels companys que ja no hi són. Els actes centrals tindran lloc avui. A Palma, la celebració començarà a les 6:30 del capvespre amb una processó que sortirà de l'església de Santa Creu fins al moll de pescadors, on a les 7 se celebrarà una missa en no a Sant Pere. El president de la Federació de Confraries de Pescadors de les Balears és Domingo Bannin.
8: Les barques no surten per respecte i pues, muntar amb les festes de la manera millor que podem en el cas de Palma, que en el nostre cas pues, són 3 dies, dissabte, dia 27, fent la part més de bauxa, processó terrestre, missa de campanya de Montermoll Pesquer de Palma, a després processió marítima i acabant amb un sopar a la fresca de Montesmoi dels pescadors de Palma.
0: Al Port d'Alcúdia, la celebració començarà a les 9 del vespre amb una sardinada popular al Moll Vell i una nit de veneres. Els actes culminaran dilluns, dia de Sant Pere, quan es celebraran els actes de caire més religiós. I en els esports, a primeres declaracions del nou entrenador del Reial Mallorca, Luis García, després de la sortida sobtada i inesperada del seu antecessor, Martín de Michelis. En un vídeo difós pel club, el tècnic s'ha mostrat molt il·lusionat de poder encetar aquest projecte en un club que, ha dit, considera que és casa seva. Admet que el fet d'estar a segona divisió no posarà precisament fàcils les coses a l'equip i diu que treballarà per un equip que sigui, ha dit, protagonista.
9: Para crecer tenemos que ir paso a paso, hay que conformar una plantilla competitiva para la segunda división, sabiendo que es una categoría realmente complicadísima. El hecho es que los últimos 6 equipos que han descendido, los últimos 2 años ninguno ha ascendido, sigue en segunda división, con lo cual tenemos que respetar muchísimo la categoría, tener mucha ilusión, como he dicho, trabajar muchísimo y ser más humildes que nadie.
0: En tenis, continua el somni d'Alejandro Davidovich a la Mallorca Championships. El tenista malagany es va classificar ahir per jugar la 6a final ATP de la seva carrera i la primera sobre herba després de derrotar ahir l'hongarès Fabian Marostan per 5-7, 6-2 i 6-4. Avui, hora baixa, Davidovich es disputarà el seu primer títol d'ATP davant l'estatunidenc Ethan Quinn a partir de les 3.
10: Of course, the first final of the year, so...
0: Diu Davidovich que és la primera final de l'any i que està disposat a donar la seva millor versió. I en natació, la segona jornada del Campionat d'Espanya Absolut Open Trials a Astralpool, Mallorca, que es disputa a les piscines de Son Hugo, va tornar a deixar de tenir ahir una presència destacada d'esportistes balears. Una jornada a la qual els mallorquins Sergio De Celis i Josep Castro varen aconseguir classificar-se per a la final. De Celis va finalitzar en quarta posició, mentre que Castro va quedar cinquè. I moment ara de fer un cop d'ull a l'agenda cultural del dia.
11: Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
0: El Teatre Principal de Palma, Omni